0: València. Les escoltem.
1: Jo només estàvem allí en Sant Ignacio, ja tornant. Em vaig ficar corregent a buscar treball i feina per allà perquè, no sé, és el que he dit abans, m'ha obert molt la mirada.
2: Per a mi aquest viatge, com bé has dit abans, ha sigut un punt d'inflexió i doncs l'any que ve el més segur és que enclave a un superior relacionat amb aquest tema.
0: I us recordem que Alfarrasí està celebrant a hores d'ara l'últim dia de la seva Fira de Comerç i Artesania. La jornada d'avui es tancarà amb una volta de motociclistes que s'ha realitzat este matí, jocs gegants, un tast de vermut i la representació teatral de la companyia L'Alter de l'Aire d'Agullent, que es realitzarà avui a les 7 de la vesprada. I també recordar-los que el Festival d'Alger 2026 a Oto s'està celebrant també amb una programació d'arts escèniques, música, circ, exposicions i activitats participatives per a tots els públics al llarg de tot el cap de setmana. Avui la jornada ha inclòs un mercat de productes locals, paella popular i la cloenda, que es va realitzar amb l'espectacle Va com va, tornar a les arrels amb la col·laboració de la Unió Musical La Raboseta.
3: Hora 14, Ontinyent, la Vall d'Albaida. Tomàs Marín.
0: Als esports, Ontinyent acollirà per primera vegada un torneig internacional de tennis femení del circuit ITF. Avui s'estan realitzant les prèvies d'un torneig que realitzarà de l'1 al 7 de juny al club de tennis Helios Ontinyent, amb jugadores de més de 20 països i $15,000 en premis. La competició es podrà seguir en streaming i també tindrà cobertura de teledeporte. Des de l'organització i l'Ajuntament destaquen l'impacte esportiu i promocional d'un esdeveniment que reforça la imatge d'Ontinyent com a ciutat vinculada a l'esport internacional. Escolten a l'alcalde, a Jorge Rodríguez.
4: Estem acollint un campionat internacional de tennis femení i per a nosaltres això, com a ciutat, és un orgull.
0: I recorden que avui és un dia gran per al Tous perquè donen inici a aquest play-off d'ascens a segona valenciana. Primer partit, partida anada, avui a les 6 de la vesprada, Tous-Castelló de les Llarres. L'equip de David Fenollar jugarà com a visitant en un partit històric per a la nostra comarca, per a la Vall d'Albaida, però especialment per al poble de Castelló de Rugat. És diumenge, el 31 de maig. Que tinguin un molt bon dia.